Dio bene, Dio bene, Dio bene.

0: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
1: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.
2: Ràdio Pego, a prop teu.
3: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
4: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
3: Ei, que podem pujar totes les persones. Au!
1: 4 en un taxi. Els dimecres a les 11 de la nit i la seva repetició els dissabtes a les 4 de la vesprada.
2: Radio Pego, @pego.org. El correu de la ràdio.

0: Escoltes Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
2: Ràdio Pego,
3: 107.8 FM.

dia a dia el món no fa més canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

0: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
1: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
2: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan tu...

0: make everything all right. Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.
1: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

0: Moment de festa. Un podcast de càbiles, de creus i mitges llunes i molta música.
1: Cada mes, els divendres, a les 8 de la vesprada i a la web, a l'hora que més et convinga, tens una cita amb el món fester. Moment de festa.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.

0: El número premiat del sorteig de l'11 és...
1: Moment ara per a saber i conèixer el número premiat del cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir, el dimecres 7 d'octubre. Va ser el 1048 de la sèrie el 26. Repetim. Número premiat del cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 01048 de la sèrie 026. Amb tan sols un clic pots escoltar tota la millor música d'ara i de sempre.

arrime de rock and roll. Així arribava aquesta grandíssima cantant, la Wanda Jackson, amb ese Ready Tot. Un fantàstic tema que sonava l'any 1958. I la qui és considerada una de les primeres cantants femenines del rock and roll, ens anem ara a gaudir d'un poquet de música gospel. Entre el gospel i el R&B. Exactament, ho fem gaudint del grup nord-americà The Isley Brothers. Seguim en aquesta dècada dels anys 50, exactament en aquesta ocasió ens quedem situats en l'any 59, amb el tema Respectable.

0: The Isley Brothers, que avui hem presentat amb això respecte a aquest tema que ens van presentar a l'any 59. Anem a canviar d'estil radicalment perquè és moment ara per gaudir de la gran veu del músic francès Gilbert Bécaud amb un himne desgarrador.
1: Et maintenant...
0: Una cançó que parla sobre el buit, la desesperació, la desorientació que deixa la pèrdua d'un amor. Un clàssic de tots els temps.
1: Que serà ma vie?
0: En maintenant.

0: La música és poderosa. Escolta'ns en qualsevol moment del dia. Ràdio Pego, la teva ràdio.
1: Llévame a volar hasta la luna, quiero ir.
0: Fins la lluna no, però nosaltres anem a rescatar un tema de l'any 62. En aquesta ocasió, un himne alegre dedicat al twist. El guardacomet d'Ondolo, amb Eduardo Dionello. El twist.

bar de Gomme Dondolo, com havíem presentat un tema molt alegre italià que ens arribava l'any 1962 de la mà d'Eduardo Vianello. Seguim viatjant a través de la música i en aquesta ocasió recuperem una cançó del soul amb la nord-americana Dionne Warwick. Escoltem aquesta Welcome By.

Com havíem presentat, és un clàssic de la música soul que abordava, doncs, un tema de desamor i la dignitat personal front les adversitats emocionals. I d'un gran clàssic a per un altre. En aquesta ocasió, escoltem el grandíssim cantant americà Bobby Vinton. Amb ell rescatem aquest tema del 65. From the...

0: My love.
1: La vida no és eterna, però la música sí ho és. Sintonitza cada dia la 107.8 de la FM. Sintonitza cada matí el Despertino. I seguim en el Despertino i en aquesta ocasió un moment ara per escoltar el tema Micaeli. Posem a escoltar un poquet d'eixe pop rock espanyol dels anys 60 escoltant a Lone Star, any 68.

I ara es torna d'escoltar aquest trio, tres amics sevillans de rumba flamenca. Ens quedem situats en l'any 69 amb Los Payos. El protagonista o el cantant deixa clar que no accepta compassió ni llàgrimes de l'altra persona. Compassió no quiero, quiero amor sincero.

kiss. Petites dosis de música per amenitzar els nostres matins de la 107.8. Whatever it's got a lot. Estàs en el Despertino de Radio Pego. Close like this. Ay, ay, caramba. Oh, I need that kiss. I des del Despertino de Radio Pego, moment ara per escoltar a Marvin Gaye, apodat com el príncep del soul. Ens quedem situats a l'any 1971 amb un himne de protesta social. Un crit a la empatia que critica la violència, la injustícia racial, la pobresa, la guerra de Vietnam. Una cançó que portava per títol What's Going On, el que està passant. Any 1971, Marvin Gaye.

0: el temps.
1: Moment per a parlar de l'horatge, la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui i els pròxims dies. I pareix ser que tenim un pont 9 d'octubre, doncs molt tranquil. L'última jornada abans d'aquest pont festiu. Ese pont que ja sabeu que comença demà divendres 9 d'octubre i les notícies són prou bones per als pròxims dies. Encara avui hi ha algo d'inestabilitat, però sobretot a lo que és el nord-est de Catalunya. Alguna tempesta localment forta, però a Mallorca i Menorca amb ruixats i tempestes. També podria ser protagonista el vent, però tampoc per ací, si només a l'interior de Castelló i el sud de Tarragona. Molta atenció a la mar perquè el vent del nord provocarà mala mar al voltant de les Illes Balears, especialment entorn a Menorca, on l'estat de la mar doncs, serà prou alterat. Però a partir de demà tot canvia. Com havíem dit, l'horatge anirà estabilitzant-se clarament, l'anticicló guanyarà protagonisme i en general esperem un pont 9 d'octubre prou tranquil, amb moltes estones de sol, alguns intervals de núvols i sense episodis importants de pluja. Aleshores, és moment de gaudir, d'eixir al carrer i disfrutar de tots els actes previstos. Després de tants dies de tempestes, tindrem per fi uns dies per poder respirar, disfrutar d'aquest bon ambient, d'aquest horatge estable. I després doncs, tindrem que tornar a tindre aquest ull mirat al cel, perquè pareix ser que la setmana que ve es tornen a aproximar alguns canvis. Insinuen possibles nous canvis cap a mitjans o finals de la pròxima setmana, però això encara pareix ser que queda un poc llarg i nosaltres ja anirem afinant en els propers informatius de Ràdio Pego, tant en els informatius com en l'espai de l'horatge del nostre despertino.
2: Adiós, linda Candy.
1: Velles i velles melodies que podràs escoltar tots els dies en la 107.8.

Hem pogut escoltar el grup New Seekers amb Still and Barrow, un tema que ens va presentar a l'any 72. Una cançó que podríem traduir com mendigar, robar i demanar prestat, que significa estar dispost a fer qualsevol cosa, coste el que coste. Hem continuat amb el grup suec de música pop, el famós quartet ABBA, amb el tema Hasta Mañana. I en aquesta ocasió estem disfrutant de la veu del grandíssim cantant i ambaixador de música romàntica italiana, com és Sandro Giacobbe. Any 1976, Amor, no te vayas.

El grandíssim cantant italià Sandro Giacobbe, com havíem presentat amb aquest èxit, el tema del 76, seguit d'un gran èxit per un altre, d'un gran cantant per un altre, però en aquesta ocasió amb una veí, podríem dir, l'inolvidable grandíssim Alcoyà, una de les veus masculines més destacades de la música pop. Any 1978, Camilo VI, vivir así, és morir d'amor.

Amb tan sols un clic pots escoltar tota la millor música d'ara i de sempre. Arribem avui a les 9 del matí, tanquem la dècada dels anys 70 amb un tema del 79, amb el grandíssim cantant francès Hervé Villard i una balada melancòlica que retracta el fi d'una relació amorosa i la mort deixa il·lusió. Nous, Hervé Villard.

0: L'Ajuntament de Pego recorda que el segon període voluntari de pagament de l'impost de béns immobles, de l'IBI, de l'impost d'activitats econòmiques, IAE, i altres tributs municipals, finalitza el dijous 8 d'octubre. Una vegada finalitzat este termini, s'apliquen recàrrecs i altres despeses. Podreu consultar tota la informació sobre terminis, formes de pagament i facilitats de pagament en la pàgina informativa de Suma Gestió Tributària, www.suma.es, o al telèfon 96-529-2000, o al número de WhatsApp 610-500-300.
1: Ràdio Pego, sempre al teu costat.
2: 107.8 de la FM, Ràdio Pego.

Ahí estàvem escoltant el tema Maiden, un tema de Tom Paits, una balada melancòlica que parla doncs, sobre una conversació de la naturalesa i la llei de llibertat, la urgència de trobar aquest refugi segur, lluny del perill. I d'un gran èxit per un altre, de l'any 1980 a la 81. Aquesta Give Me The Night va ser un premi, va tindre el premi guanyador Grammy a la millor cançó del Ryan B. Nosaltres ens quedem escoltant la meravellosa i autèntica veu de George Benson.

I del tema de George Benson, a la veu de The Corrugees. Everybody got to learn sometime. Tots tenen que aprendre algo algun dia o alguna vegada. Un recordatori universal de que ningú està lliure de cometre errors, de patir o passar per etapes difícils. L'aprendizatge emocional i espiritual és part inevitable de la vida.

Gran clàssic, eh? Gran record. José Feliciano, en 1985. No puedo verte sin quererte. I seguim viatjant a través de la música. Seguim en aquests anys 80, exactament any 86, amb l'emblemàtica cançó del grup espanyol Mecano. Me cuesta tanto olvidarte. El voler passar pàgina i comprovar que no pots, que aquest amor segueix estant en la teva ment.

0: No esperava que acabarem pels carrers de Ciutadella, camals mullats. T'estime, t'estimo, t'estim.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
2: I des de Ràdio Pego, és moment ara per recuperar la veu d'aquesta grandíssima cantant i artista que es va donar a conèixer durant la dècada dels anys 80. Ens quedem avui situats en el 87, recordant a Samantha Fox. I surrender, en rendisc, però es rendix a l'espíritu o a l'esperit de la nit.

I d'un tema energètica per un altre, de la veu de Samantha Fox a la veu de Phil Collins. L'any 1988 arribaven a aquest himne d'amor profund, de complicitat, d'unió,

107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Peu. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.

Recordant el Sopa de Cabra, mai trobaràs com havíem presentat, no hem pogut escoltar des de l'àlbum La Roda, una cançó de l'any 1990, i del Sopa de Cabra, els Celtes Cortos, any 1991. Els recordem avui amb aquest clàssic històric del pop espanyol, El Ritmo del Mar.

tema històric el que acabem d'escoltar. Així estàvem gaudint de Celtas Cortos, com havíem presentat amb el tema El ritmo del mar. Una invitació poètica a la llibertat, a la joventut. I d'un gran èxit a fer un altre, perquè en aquesta ocasió ens quedem disfrutant de la veu líder d'Enrique Bunbury. En aquell entonces, Héroes del Silencio, una cançó intensa amb una mescla d'odi i d'amor, de ressentiment reflexat per aquesta complexitat emocional de les relacions. Héroes del Silencio, Despertar.

divendres 9 d'octubre, PEGO commemora el Dia dels Valencians i les Valencianes amb un acte institucional a la plaça Jaume I, a partir de les 11:30 del matí. Durant l'acte es lliuraran els premis del segon concurs de dibuixos del 9 d'octubre. A més, estaran exposats tots els treballs presentats. La celebració serà amenitzada per la muixaranga de la Marina Alta i les colles de dolçainers i tabaleters, tocant i rodant, i la clandestina de PEGO. Una jornada de trobada per compartir i celebrar de manera conjunta una data tan especial per al poble valencià. Organitza Ajuntament de PEGO.

amb la gran veu de Sting i amb la companyia i la col·laboració del grandíssim Eric Clapton. No sé si estem escoltant el It's Probably Me, una cançó que parla de la lealtat incondicional, deixar suport mutuo, deixar amistat profunda en moments difícils.

0: Radio Pego també està al Facebook. Busca'ns.
1: I d'un gran mestre a fer un altre, en aquesta ocasió ens quedem situats a l'any 1997. Anem a gaudir de la veu d'Alejandro Sanz. Des del seu treball Mas, amb toca flamencat, arribava un dels seus majors i grans èxits, El corazón partido.

Rador, la cançó que parla doncs, sobre ese dolor després d'una ferida emocional. El famós Corazón Partido de Alejandro Sanz, com havíem dit, un dels seus majors èxits, una cançó que estava inclosa dins de l'àlbum Más, un treball que ens va regalar l'any 1997.

0: 107.8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.
1: I a nosaltres ens ha arribat el moment de donar per finalitzada la dècada dels 90 i aquesta segona hora musical. Exactament, ho fem disfrutant d'una cançó que parla doncs, de passió, de desig, d'un amor magnètic e hipnotitzant. Smooth. El famós guitarrista mexicà Santana, en aquesta ocasió, junt al grandíssim músic, compositor nord-americà Rob Thomas, un tema del 99. Amb aquest exitós tema, com havíem dit, arribem a les 10 del matí.

0: festa del barri del convent en honor a Sant Francesc d'Assís. Els actes començaran el divendres 16 d'octubre amb sopar de cabasset a la plaça del Mercat a les 9 i mitja de la nit. Hi haurà servei de barra, cafè i dolços. Per al dissabte 17 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora pel barri del convent a les 10 i mitja. I fins arribar a la 1 del migdia, fireta de jocs a la plaça del convent i tòmbola. I a les 6 de la vesprada, contacontes tradicional, Memòria Viva, amb Cesario Martín de la Vega i Pedro Ramón Fernández, al pati del Col·legi Sant Antoni. Per finalitzar la jornada del dissabte a les 10 i mitja de la nit, passa a carrer de Farolets amb dolçaina i tabal. Arredonim la festa del diumenge 18 d'octubre a les 9 del matí, despertar sonora. A les 11 del matí, passeig de mascotes pels carrers del barri. A les 2 del migdia, paellament, on la seva activitat es desenvoluparà a la plaça del convent, on cada participant es fa i es menja la seva en un ambient festiu i familiar. A les 6 de la vesprada, quinari i a continuació Santa Missa Solemne Jubilar. En acabar, processó en honor a Sant Francesc i benedicció d'animals. Organitza Festers de Sant Francesc. Col·labora Ajuntament de Pego. Vine i unix-te a la festa. Entre tots, enriquirem encara més aquests dies de celebració. Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.
1: Para ponerle más color a la vida, por liberar la libertad contenida.
2: 107.8 de la FM, Ràdio Pego.

Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

Abans hem pogut escoltar Mariposa de l'Oreja de Van Gogh, La casa por el tejado de Fito i Fitipaldis. En aquesta ocasió ens hem situat amb un gran èxit del 2004, la veu d'Anastasia.

0: divendres 9 d'octubre Pego commemora el Dia dels Valencians i les Valencianes amb un acte institucional a la plaça Jaume I, a partir de les 11:30 del matí. Durant l'acte es lliuraran els premis del segon concurs de dibuixos del 9 d'octubre. A més, estaran exposats tots els treballs presentats. La celebració serà amenitzada per la muixaranga de la Marina Alta i les colles de dolçainers i tabaleters tocant i rodant i la clandestina de Pego. Una jornada de trobada per compartir i celebrar de manera conjunta una data tan especial per al poble valencià. Organitza Ajuntament de Pego.
1: Ràdio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.
0: Les 10 i 19 minuts d'aquest dijous 8 d'octubre seguim viatjant a través de la música Keep Holding On. Segueix resistint. Segueix aferrant-te a la vida. Amb la gran veu d'Avril Lavigne. Escoltem aquest himne de suport, de resiliència i solidaritat.

Avril Lavigne, Keep Holding On. Del 2007 al 2012, gran vot el que peguem en aquesta ocasió per poder gaudir de la veu de la grandíssima cantautora escocesa Amy MacDonald. Amb ella escoltem aquesta, Slow It Down. Una cançó que ens parla, doncs, que en aquest món, que de vegades pareix ser que es venitge massa ràpid, to me, you're every face. Doncs ella té les seves inseguretats, les seves pors, i té i necessita aquesta estabilitat emocional. Ella diu que pare un poc, que pare un poc aquesta velocitat, i ha que anar un poc més espai. Amy MacDonald.

jazz i el pop. Si arriba Let's Love Cuties amb aquest Sunshine, aquesta banda californiana. Ens presentaven aquest tema en el 2013 i ens animaven a caminar cap a el lloc solejat. Tu ves cap a la llum, cap al sol. Això vol dir que és una invitació a deixar enrere un poc el passat, obrir noves portes i no preocupar-se per el temps. Tot lo bo possiblement arribarà. Shunshine Sight.

0: l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari, Safti, clar que sí. Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safti Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 Baix, Pego. També en la web safti.es i en Facebook Safti Pego. Safti, clar que sí.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

0: Exactament, les 10 i 35 minuts. Moment ara per escoltar una balada dolorosa i nostàlgica que parla d'una ruptura amorosa. Eixa súplica per no ser oblidat.
1: Deja que hoy...
0: És moment per adentrar-nos dins de l'àlbum Terral, un àlbum que ens va presentar Pablo Alborán el 2014 i que nosaltres avui rescatem el seu Recuérdame.

Recuérdame com havíem presentat amb la veu de Pablo Alborán, recordant-lo amb ese exitós tema del 2014 i sa cançó que pertenecia a l'àlbum Terralla. Destino, casualitat, moment tornarà per gaudir del grandíssim cantant d'Astoria Melendi. Una cançó que ha interpretat junt al duet Hass, una balada romàntica que reflexiona sobre l'origen d'un amor inesperat i el dubte si va ser un encontre, un pla del destí o simplement una casualitat.

0: 3 months.
1: 107.8 Radio Pego. You can hear me on the radio. You
2: wanna turn me on, turn on your stereo. A tots sols hi ha 20 minuts per arribar a les 11 del matí. Seguim viatjant a través de la música. En aquesta ocasió recuperem el tema Agafant l'Horitzó, un tema compost per el grup Charango, que en aquesta ocasió compta amb la col·laboració de diversos artistes catalans, com Gemma Homet, Espencat, Ses Freixes, As Love Lasting, entre altres. Nosaltres avui ens quedem a més amb aquest himne polític i social, Agafant l'Horitzó.

0: València banyada. Camals mullats, València banyada.
1: Fa 30 anys, un grup de joves de Pego vam decidir que volíem fer un grup de rock.
0: Camals mullats, fregant de l'esquena.
1: Este diumenge tornem a casa per a l'adeu definitiu. Us esperem a tots i a totes a l'últim aquelarre de la gossa sorda.

0: matinada no esperava que acabarem pels carrers de Ciutat Vella, camals mullats. T'estime, t'estimo, t'estim.
1: Look what you did.
2: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
3: Ens situem al 2018, moment ara per escoltar el grandíssim cantant colombià Sebastián Yatra, al qual avui el recordem amb el tema Devuélveme el corazón.

0: Devuélveme el corazón.
1: Devuélveme el corazón. Como habían presentado, si está en Gaudín Tanda, que esta preciosa balada del grandísimo canta Colombia, Sebastián Yatra. I seguim parlant, doncs, d'aquest dolor que produeixen les relacions amoroses. En aquesta ocasió donem pas al gran DJ suec Aleso, que en aquesta ocasió compta amb la col·laboració de Charlotte Lawrence amb un tema que parla, doncs, d'una relació amorosa tòxica. Desgastada i també trincana. Deixes que ja no es poden salvar, però és que tampoc en vols salvar. The end, s'ha acabat.

0: Moment ara per escoltar dos grans veus espanyoles. Un tema interpretat a dúo per la veu de Rosario González Flores i la veu de la malagueña Vanessa Martín.
1: Acostumbrarnos, deshacernos.
0: On canta la... una invitació a valorar doncs, això, la sinceritat, coses, les vivències reals, no les superficials.
1: Otra cosa.
0: Les coses que es viuen de dia a dia.
1: El sur de mis sentidos.
0: La vida és otra cosa.

La vida és otra cosa, com havíem presentat amb aquestes dos monstruos, amb Rosario i Vanessa Martina. Recordant aquest tema del 2021, nosaltres ara sí que ens ha arribat el moment de dir adeu amb un himne de resiliència, de superació, d'optimisme davant de l'amor o el desamor, millor dit, i la traïció. Álvaro de Luna, junto a Timo, diuen que hoy festejo. Es claro que sí. Y hay que transformar el dolor en celebración. Y hay que alzar la copa y brindar por lo viscut. Y no afonarse por las tristezas o la ruptura o un engaño. Amb hoy festejo, dic adeu. És un adeu fins el dimarts. Es tornem a escoltar, ja sabeu, com sempre, a les 8 del matí en el Despertino de la 100.8. Ara us deixem amb música encadenada fins a arribar a la 1 de la vesprada i a partir de la 1, informatius a Ràdio Pego amb Sara García. Sigueu feliços, cuideu-se, disfruteu d'aquest pont que ens ve carregat d'actes, de concerts, d'esdeveniments, de festa i damunt amb bon oratge. Què més es pot demanar? Ja que festejar-ho. Hoy festejo. Sigueu feliços. Una abraçada. Ciao.

0: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: L'Ajuntament de Pego recorda que el segon període voluntari de pagament de l'impost de béns immobles, de l'IBI, de l'impost d'activitats econòmiques, IAE, i altres tributs municipals, finalitza el dijous 8 d'octubre. Una vegada finalitzat este termini, s'apliquen recàrrecs i altres despeses. Podreu consultar tota la informació sobre terminis, formes de pagament i facilitats de pagament en la pàgina informativa de Suma Gestió Tributària, www.suma.es, o al telèfon 96-529-2000, o al número de WhatsApp 610-500-300.

0: València banyada. Camals mullats, València banyada.
1: Fa 30 anys, un grup de joves de Pego vam decidir que volíem fer un grup de rock.
0: Camals mullats, fregant-te l'esquena.
1: Este diumenge tornem a casa per a l'adeu definitiu. Us esperem a tots i a totes a l'última aquelarre de la gossa sorda.

0: No esperava que acabarem pels carrers de Ciutat Vella, camals mullats. T'estime, t'estimo, t'estim.
1: Quarta jornada, l'empresa com a agent del canvi. Dijous 15 d'octubre, la Casa de Cultura de Pego acull a partir de les 6 de la vesprada una nova jornada sobre responsabilitat social corporativa i sostenibilitat en empreses, pymes i comerços. Una trobada pensada per compartir experiències, generar noves idees i posar en valor el paper de les empreses i els comerços com a agents del canvi. Durant la jornada es donaran a conèixer exemples d'empreses locals i comarcals. A més, la cita servirà d'aparador per a presentar la nova campanya audiovisual del Comerç de Pego. Organitza Regidoria de Comerç i Cream a Pego.
2: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
1: Divendres 9 d'octubre, Pego commemora el Dia dels Valencians i les Valencianes amb un acte institucional a la plaça Jaume I, a partir de les 11:30 del matí. Durant l'acte es lliuraran els premis del segon concurs de dibuixos del 9 d'octubre. A més, estaran exposats tots els treballs presentats. La celebració serà amenitzada per la muixaranga de la Marina Alta i les colles de dolçainers i tabaleters, tocant i rodant, i la clandestina de Pego. Una jornada de trobada per compartir i celebrar de manera conjunta una data tan especial per al poble valencià. Organitza Ajuntament de Pego.

0: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
1: Festa del barri del convent en honor a Sant Francesc d'Assís. Els actes començaran el divendres 16 d'octubre amb sopar de cabasset a la plaça del Mercat a les 9 i mitja de la nit. Hi haurà servei de barra, cafè i dolços. Per al dissabte 17 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora pel barri del convent a les 10 i mitja. I fins a arribar a la 1 del migdia, fireta de jocs a la plaça del convent i tòmbola. I a les 6 de la vesprada, contacontes tradicional, Memòria Viva, amb Cesario Martín de la Vega i Pedro Ramón Fernández, al pati del Col·legi Sant Antoni. Per finalitzar la jornada del dissabte a les 10 i mitja de la nit, passa carrer de Farolets amb Dolçaina i Tabal. Arredonim la festa del diumenge 18 d'octubre a les 9 del matí, despertar sonora. A les 11 del matí, passeig de mascotes pels carrers del barri. A les 2 del migdia, paellament, on la seva activitat es desenvoluparà a la plaça del convent, on cada participant es fa i es menja la seva en un ambient festiu i familiar. A les 6 de la vesprada, quinari i a continuació Santa Missa Solemne Jubilar. En acabar, processó en honor a Sant Francesc i benedicció d'animals. Organitza Festers de Sant Francesc. Col·labora Ajuntament de Pego. Vine i unix-te a la festa. Entre tots, enriquirem encara més aquests dies de celebració.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
3: La tradició, la cultura, la llengua, la nostra terra. Ràdio Pego. La consciència de no ser res si no s'espo.

0: València banyada. Camals mullats, València banyada.
1: Fa 30 anys, un grup de joves de Pego vam decidir que volíem fer un grup de rock.
0: Camals mullat, fregant-te l'esquena.
1: Este diumenge tornem a casa per a l'adeu definitiu. Us esperem a tots i a totes a l'última aquelarre de la gossa sorda.

0: nada, no esperava que acabarem pels carrers de Ciutat Vella, camals mullats. T'estime, t'estimo, t'estim.
1: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.

Com evitar que dir-te adéu em faci mal? Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor, que no sé per on començar. Tinc tants records dins el meu cap que se'm fa un món pensar que aquest és l'últim cop.

0: A l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari, Safti, clar que sí. Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safti Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 Baix, Pego. També en la web safti.es i en Facebook Safti Pego. Safti, clar que sí.
1: Viu la música

0: Divendres 9 d'octubre, Pego commemora el Dia dels Valencians i les Valencianes amb un acte institucional a la plaça Jaume I, a partir de les 11:30 del matí. Durant l'acte es lliuraran els premis del segon concurs de dibuixos del 9 d'octubre. A més, estaran exposats tots els treballs presentats. La celebració serà amenitzada per la muixaranga de la Marina Alta i les colles de dolçainers i tabaleters, tocant i rodant, i la clandestina de Pego. Una jornada de trobada per compartir i celebrar de manera conjunta una data tan especial per al poble valencià. Organitza Ajuntament de Pego.
1: Ràdio Pego, estem al teu costat.

Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? Vespre del 9 d'octubre que s'ha notat al mercat del dijous, avui 8 d'octubre, on hi havia animació, però també s'han notat bastants faltes de parades que han decidit fer descans. A Pego enguany, l'acte institucional del 9 d'octubre sí que se celebrarà després que l'any passat, recordem-ho, la pluja provocara la seva cancel·lació. Divendres, el sol acompanyarà durant la commemoració del Dia dels Valencians i les Valencianes que té lloc a la plaça Jaume I a partir de les 11:30. L'acte institucional servirà per a lliurar els premis del segon concurs de dibuixos del 9 d'octubre, alhora que serà el marc d'una exposició amb tots els treballs presentats. La celebració institucional estarà amenitzada per la Moixeranga de la Marina Alta i les colles de dolçainers i tabalaters tocant i rodant el Verger i la Clandestina de Pego. Una jornada de trobada per compartir i celebrar de manera conjunta una data tan especial per al poble valencià. Recordem, el 9 d'octubre de 1238, el rei Jaume I entrava a València després de la capitulació dels musulmans que ocupaven la ciutat, el que s'interpreta com el naixement del Regne de València. Repassem titulars amb Mapi Domènech, que està al control tècnic. La gossa sorda s'acomiada sembrant la llavor de la polseguera. Divendres 9 d'octubre dedica un concert a infants i joves perquè siguin testimonis del directe d'una de les formacions amb més projecció del municipi. Així mateix volen transmetre'ls amb l'actuació de Petita Rebel que la música és un excel·lent canal per expressar-se i emocionar. La gossa sorda amb la que la ret i l'última que l'arre, diumenge 11 d'octubre, vol demostrar que en els moments que vivim on hi ha una involució política i social molt evident, la música continua sent un cavall de batalla important en la guerra cultural que hi ha i que és important, a més de raonar i convèncer a la gent amb dades, també és imprescindible emocionar-la, segons expressa Josep Nadal. Amadem es mobilitza per visibilitzar la salut mental. Ho ha fet este matí a Dénia amb una concentració i una manifestació per reivindicar polítiques públiques que ajuden a millorar la qualitat de vida de les persones en aspectes bàsics com l'habitatge, el treball o la conciliació familiar. Enguany, avancen la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental, que es commemora dissabte 10 d'octubre, i en este 2026 posa el focus en infants i joves amb el lema «Fes maig per la salut mental». Luisina Daives es psicóloga de Amadem.
1: Hoy estoy aquí para recordarles que el día 10 de octubre se ha elegido como el Día Mundial de la Salud Mental. Es un día en el que intentamos dar luz, hablar, sensibilizar e informar sobre un tema que cada año creemos y se crea a nivel de federación, a nivel nacional, de todas las asociaciones que trabajamos por la salud mental, que es el tema más importante, el que más nos preocupa. Y este año fue elegido la salud mental infanto-juvenil, nuestras personas más jóvenes.
2: Informatius a Radio Pego.
0: Compte enrere per a l'adeu en definitiu de la gossa sorda.
3: És que és veritat que crec que, bueno, tu no has fet més d'entrevistes, és una pregunta típica i no sé per què, no sé si es busca el, però no anem a continuar tocant, perquè és una cosa que teníem decidida des del minut 1.
4: Sí, sí. Ja.
3: I no cabia lloc a la d'això, perquè sí que un comentari un poc de broma, bueno, si va superguai, igual, i va ser com, no. S'acaba així i s'acaba i au, no hi firmem. Uh-huh. Ja està. No vam deixar opció a continuar.
0: Així de contundents es mostraven Salvador Bolufer, bateria, i Josep Nadal, veu del grup de Pego, durant l'entrevista mantinguda el passat 30 de setembre a estos mateixos estudis. Un grup que va començar, tot i que no ho sembla, a foc lent.
4: Nosaltres jo crec que va ser a finals de l'any 95, quan vam començar a pensar que volíem fer un grup. fem els primers assajos l'any 97 i el primer concert l'any 99. O sigui, que imagina't tu, em passen 4 anys ahir d'anar pegant bacs per ahir i fins que traiem el primer disc, que és l'any 2003, o sigui, que imagina't els bacs que hem pegat, no?, per a que ara responguis, com s'aconseguia això? Pues, bueno, pues simplement és intentar, no sé, ser fidels a nosaltres mateixa, el que hem pensat ho hem posat damunt de la taula, ho hem intentat transmetre en les cançons i ja està. No sé, llegiu el llibre de Freixinar, que està molt xulo. Jo no l'he acabat, però em va passar l'esborrany i anava llegint-lo a la furgo quan anàvem per als festivals d'això aquest estiu, i a mi m'ha agradat, però clar, bueno, jo, la veritat és que soc protagonista i és normal que m'agrade, no sé, però crec que és un és important i bueno, que quede... Per a nosaltres és important que la memòria del grup, ara que el grup s'acaba, pues que quede això per escrit, pues és important.
0: És important, aquest llibre del que parla Josep Nadal és La gossa sorda, saó i polseguera, escrit per Josep, per Freixinar i editat per Sembra Llibres. La tornada l'han realitzada, això sí, amb... tirant la casa per la finestra, per dir-ho d'alguna manera, amb la professionalitat per davant, perquè volien estar a l'altura del que demanen els temps actuals musicalment parlant i també perquè volien agrair al públic la seva fidelitat.
4: La professionalitat, sobretot, es nota que si portes 40 persones darrere, tots estan cobrant i intentem que cobren bé. Això és la primera, no? I això, evidentment, pues, has de tindre un suport econòmic darrere per a fer-ho. Després, evidentment, la gent ho nota... Jo crec que al final pues, també es nota en l'espectacle, en la música, en tot el que acompanya l'espectacle i en la comunicació. Pues, nosaltres sempre hem sigut això, la semiprofessionalitat. Bueno, en un principi ni això, ni semi ni res.
3: Ha anat com pujant escalons conforme anava pujant el nivell de seguidors o el nivell nostre de... conforme anàvem fent-nos més adultets, doncs anàvem, sabíem coses i intentàvem millor. Veus pues sí. Altra gent com treballa, com es pot treballar, com es pot estar més còmode. I per lo que dius tu, sí que pensàvem que en esta gireta, és una gireta, no? És de mig any, no?
4: Sí.
3: Sí que teníem ganes de fer-ho com, no sé si professional del tot, però bueno, sí que al final sí que ha sigut, com diu Nadal, pues, el portar a... un equip de tècnics, de tècnica, que corren per a tu, l'arribar i que estiga muntat, que soni bé, tant a nivell tècnic com a nivell intern. També hem portat, doncs, tenim a Anna Millo i al Boterol, que ens han acompanyat en la gira, que li han donat un plus de professionalitat també al d'això. Hem volgut, doncs, que tocaren tots els que hem sigut la gossa, no? Ja hem parlat en alguna altra entrevista que Arnau, per exemple, en l'última gira no va estar i mos feia il·lusió que estiguera també en esta gira, tant Arnau com Marcos, o sigui que estem en l'equip.
0: I tornàvem per a celebrar, en certa manera, que feia 10 anys que ho havien deixat i consideraven que era el moment precís si havien de tornar per a fer-ho.
4: Fins, jo què sé, Nadal de fa 2 anys o per ahir, no comencem a parlar un poc més seriosament. I bueno, sobretot per això, perquè la broma aquesta que havíem portat sí que arriba a un punt en què sí que pensem que si no és en 10 anys que fa 10 anys redons, pues igual ja no ho fèiem, no de tornar mai més, no? I que conforme vas fent major, dones compte que de vida només tens una, i bueno, era d'aquestes coses que igual que ens quedàvem a tots per fer, no? I que si no la fem ara, pues a saber, no? I crec que això va ser el que més va moure. No? Després, evidentment, pues, ja va haver, es va parlar de moltíssimes més coses, però això és el primer punt aixina que el fa moure't un poc, no?
3: Jo crec que en un principi no es tenia pensat tornar, però sí que es veu, com diu Nadal, ara es va plantejar un poc i era o ho fèiem ara o lo més segur és que no ho faríem, i tenia un sentit lo dels 10 anys, pues, tenia donava més sentit a la cosa, no?
0: Les lletres i la vigència de les mateixes han tingut el poder suficient per a convertir moltes d'elles en himnes i el cert és que se'ls ha fet difícil el poder triar quines d'aquestes cançons havien d'estar sí Més bé, quines d'aixes cançons no havien de faltar en un concert com el que es viurà diumenge 11 d'octubre ací a Pego, com en l'últim aquelarre?
3: N'hi ha algunes que sí que s'han convertit en...
0: En himnes?
3: Sí, sí, nosaltres que ens costa de dir,
0: dir
3: no?
0: Però bueno...
3: Però sí, està, pues, òbviament, pues, Camals Mullats, Barrers, Calitxa... N'hi ha alguna que és imprescindible tocar, que nosaltres no la tocaríem,
0: mm-hmm.
3: o n'hi ha gent que li costa més de... perquè l'han tocat moltes voltes. Són cançons que, igual, pues, musicalment no són... De fet, han provat alguna volta de llevar-la i ens vam donar compte de que no...
0: No pot ser. No.
4: Yeah.
3: Crec que és prou variat. El, no sé on va ser, no sé, bueno, jo és que com internet no el controlo molt, però sé que es va fer una enquesta de quina és la cançó que més t'agradaria, tot això, i estava prou variat.
4: Estava prou empatat, sí.
3: Inclús n'hi havia cançons que nosaltres pensem que no, i també estaven prou en aquesta llista.
4: Jo sé que ho he vist bastant complicat a l'hora de triar les cançons, en el sentit de que n'hi ha 10 o 12 cançons que són les que més sonen per internet, que són, perquè més estan els números, que eixes les havies de tocar segur. N'hi havia, pues, després n'hi havia 6 o 7 més que a la millor no eren les que més sonaven, però les havies de tocar també segur.
0: Uh-huh.
4: Amb la qual ja per a triar només m'ho quedaven 6 o 7 cançons que eren les que podien triar un poc, no?
3: 6 o 7 i crec que te n'has passat.
4: Ja.
3: Vull dir, sé que quan estàvem muntant el
4: clar,
3: repertori...
4: Clar, perquè al final, sí, som, no sé, no arriba a 30 cançons, bueno, som un muntó per un concert, però... vull dir que no tenia molt de marge tampoc per a dir anem a fer una cosa un poc més nova, perquè clar, sí. tampoc podies certes cançons no tocar-les. Així n'hi ha i tot, n'hi ha algunes cançons que no toquem que la gent també les demana, clar. Mm. Sí, sí. Com, si podien tornar de 6 anys i fer totes les cançons que no hem fet ara.
3: Això estava guai.
0: Sí. Sí. Apunta-te.
4: Una de cares bé. Sí, un concert sí. de cares bé.
3: Perquè nosaltres també és veritat que vam intentar clavar-ne algunes, però clar, era clavar algunes era llevar algunes
4: clar.
3: Que no es poden llevar, saps? Però sí que mos molava, no?
0: I per a la gossa sorda, la durada ideal d'un concert és d'una hora i 20 minuts, però en la gira a Tornallom, la de comiat, la durada s'ha hagut de doblar.
3: Per ser un retrobament, pues crec que podíem oferir un poc més coses, no? Damunt de, el fet de posar una entrada que la gent pague per voret, ens sentíem en l'obligació, no obligació, la necessitat d'oferir més, que també ens apetia, no? No era només per això, però...
4: Clar.
3: I vam trobar que en el temps que vam fer estava guai. Els concerts de llars que vam fer, de tornada, de Picassent, Cunit, tot això, la durada era dues hores i mitja. No? I pensàvem que igual era massa.
0: Però la gent
3: però,
0: no es va cansar.
3: Però crec que no.
0: Pues això no és important. El grup de Pego, quan decideix tornar, té clar que vol fer un concert per a xiquets i xiquetes, perquè consideren que són el futur i volen doncs, que es quede en ells l'experiència de viure en directe un concert de la gossa sorda. Van tardar en poder definir exactament com seria l'aquelarret fins a que no van tindre confirmat que aquest últim aquelarret seria a Pego.
4: Jo crec que aquesta idea és pràcticament des del principi quan van començar a pensar de tornar.
0: Uh-huh.
4: Quan, al principi que volíem fer només tres concerts, a veure, nosaltres només volíem fer tres concerts, però és cert que tot lo de la girada de després no ho teníem pensat.
0: Uh-huh.
4: Però sí que teníem pensat que, bueno, en algun moment havien de tocar a Pego, no? Però en aquest moment, quan comencem a parlar dels concerts, van dir, bueno, és que igual molaria posar una zona per a xiquets en el concert per a que puguen estar, però dic, ja, però és que igual els xiquets a l'hora que toquem no és una... I ja a partir d'ahí comença a pensar, bueno, si algun dia toquem a Pego, podríem fer un concert per a xiquets. I ja que queda un poc per als xiquets de Pego i de la comarca, en la memòria i tal. No serà un poc la idea, però sí que és cert que, bueno, va anar venint tota la gira i és una cosa que també al final, realment la decisió final ha sigut un poc a última hora, perquè sí. tampoc, però, o sigui, fins a ben entrar l'estiu no està clar el lloc,
0: mm-hmm.
4: ni està clar que podem tocar a Pego, I una altra està clara, això, la següent que parlem és de fer el concert per a xiquets.
3: Al no tindre el concert de Pego clar,
4: clar,
3: el lloc no teníem, no podíem tirar davant lo dels xiquets.
4: Sí, sí, sí, sí.
3: Al estar clar que anàvem a tocar a Pego, trobar el lloc este que hem trobat, i ara ho posem damunt la taula. Bueno, entonces això que parlàvem de fer-lo dels xiquets, el tirem avant.
0: I amb la que la reta es reitera la idea que han volgut sembrar la llavor de la polseguera, però hi ha més al darrere d'esta idea, com expliquen Josep Nadal i Salvador Bolofer.
3: La idea és oferir el mateix espectacle, òbviament reduït, però oferir el mateix espectacle, o sigui, perquè he sentit, ho fareu acústic? No, no, farem un concert en tota la banda, en tot el que estem portant, el que el farem més curtet, perquè és...
4: No, més curt, perquè 2 hores i mitja igual no ho van tenir, no, no sé.
0: Igual no.
3: Entonces, estem amoldant-ho per a que els xiquets puguen gaudir-ho bé, però que senquen, o sigui, que veguen el rock and roll.
4: Sí, adaptar un poc al públic que tindrem i bé, i també

0: no tingué voler tocar i això. Entonces, este concert també va un poc per ahí, no? Tant els nostres com els fills des que venien als concerts i que tinguen el seu concert, no? Especial per a ells. I també, que em toca de primera mà, crec que està guai perquè tocarà Petita Rebel, faran unes cançonetes, i crec que està guai que es vega eixa... O sigui, que els nanos es veguen reflexats en un grup de la
1: Clar.
0: seva edat que poden... que es pot tocar, vamos, i que s'animen a fer música i que
1: Sí.
0: veguen que sigui un concert per a ells, dedicat per a ells i que veguen que mola fer concerts, que mola fer-te un grup, que mola...
1: I triar qui acompanyaria la gossa sorda durant l'últim aquelarre no ha estat fàcil, però a mesura que han anat fent concerts anava aclarint-se la incògnita, sobretot amb la premissa que el futur musical de Pego havia d'estar present en eixe últim aquelarre i d'ahir que Quinto i Romàntic Dimoni amb Carles Caselles al capdavant siguen eixos grups, eixos cantants, cantautors que hi estiguen a l'escenari acompanyant la gossa sorda.
2: Fàcil no és, perquè sempre has de triar i és un cartell bastant ple per a un concert. O sigui, recordo que això a casa ja va dir, heu muntat un festival, no?
0: Sí.
2: I per què no? Però sí que un poc sí que tenien clar, conforme anàvem omplint els altres concerts autogestionats que hem fet amb els grups que ens acompanyàvem, era com que tenien clar que els grups de Pego els portaríem a Pego, no? Això era un poc... Sí que teníem un poc clar això. Després hem hagut de parlar, decidir si portem a este, portem a l'altre, portem a algú de fora, com és el cas d'Abril, pues, portar una representació de dones de la comarca. Però bé, en un principi estava prou clar des del principi que seria aixina, també, perquè... Bueno, això jo recordo que ho vaig parlar en l'últim concert que vam fer fa 10 anys a Pego, que, bueno, també a banda de ser nosaltres un grup de la música en valencià, també som un grup de l'escena pegolina musical, que som un grup que venim també de pues d'una tradició anterior a nosaltres i que després de nosaltres pues està bé pensar que n'hi ha altra gent que ve amb força, no? I bueno, jo al final dic, bueno, al final, o sigui, quatre grupets de Pego i portarem a 20.000 persones així,
0: Sí,
2: no? Que
0: sí.
2: seria un poc la idea.
1: Comprovar que la música emociona, que tocar-la és gratificant i alhora també allò que dèiem al principi, que comentava Josep Nadal, que en els temps que vivim, on hi ha una involució política i social molt evident, la música continua sent un cavall de batalla important en la guerra cultural i que és important raonar i convèncer a la gent amb dades, però també apunta Nadal, és imprescindible emocionar-la. Doncs amb eixe missatge vol que es quede la gossa sorda després d'este últim aquelarre.
0: El que abans ha vingut als concerts i se ho abans ha passat bé, que és el que ens ha passat a nosaltres, jo crec que per mi en això em quedé satisfet. Perquè he sentit gent que s'ha emocionat. O, per exemple, l'altre dia a Brussel·les n'hi havia gent plorant. I jo em vaig... O sigui, és com el dones compte de que, bueno, algo està passant així, no? Jo, per a mi, en això em quedé... O sigui, el gaudir de la música i que quede... Crec que és necessari ara gaudir. Clar que ja tenim prou mogudes que venen rares. El reivindicar, divertir-nos, crec que està bé.
2: Simplement, pues, de cara a la gent més jove, que evidentment nosaltres som ens ha costat anys i panys i com una carrera d'obstacles, hem pegat molts bacs per arribar fins on estem, però bueno, que al final també es poden fer les coses a un nivell alt, a nivell professional, fins i tot arribar a guanyar diners i fent un poc lo que... fer aquelles coses en les que creus, sense haver de rebaixar els teus plantejaments ni plantejar-te exclusivament en el que és la cultura blanca, no? Abans era com que... És que si parles, fas esta música o parles de tal cosa, no el posaran als 40 principals. Molt bé, nosaltres no ens hem posat als 40 principals. És que si parles de política... Això fa 30 anys, ho diuen, no? Ara diuen, no, és que si parles de política, l'Instagram el penalitza, no? I entonces ja no... Pues nosaltres hem parlat de política i hem dit el que ens ha donat la gana i, bueno, i estem ahí portant a milers de persones als nostres concerts.

I un poc dir-li a la gent d'això, que passen de totes aquestes prevencions i de que no digues això, no digues l'altre, que confien en ells mateixos i que també tinguin en compte que, bueno, que en els temps que vivim, en els quals pues, hi ha pues, una involució política i social molt evident, pues, que la música continua sent un cavall de batalla important en la guerra cultural, que n'hi ha, que és important també a banda de raonar i de convèncer a la gent en dades i tal, pues, també és important emocionar-la.

0: Figueres al dia. La informació a Ràdio Pego.
1: Fes maig per la salut mental és el lema triat per a commemorar el Dia Mundial que té lloc dissabte 10 d'octubre, una jornada que pretén donar llum, que es parle de la qüestió. Amb el lema d'enguany, la Federació Salut Mental de la Comunitat Valenciana ha volgut posar el focus en infants i joves. Explica Luisina Daives, psicòloga d'AMADEM, que amb Fes maig per la salut mental volen convidar a la gent més jove a que es replantege què ens fa bé. I alhora també recorden que hi ha factors externs que condicionen la salut mental, aspectes com allò social, econòmic o cultural.
2: El lema d'este any és "Haz match por tu salud mental". Esto significa, o lo que quiere, a donde nos quiere llevar a replantearnos, es acerca de pensar qué nos hace bien, a conectarnos con aquello que nos va a fortalecer y alimentar nuestra salud mental, desde el entorno, los hábitos, la manera en que vivo, las relaciones sociales, las relaciones conmigo mismo, con mi cuerpo, es decir, todos aquellos puntos que van a determinar cómo se va a encontrar una salud mental joven, ¿no?, de un cerebro que aún está por desarrollar. Y en este punto, este año queremos reivindicar y hablar sobre que no todas las dificultades de las personas jóvenes pasan por su proceso personal individual, sino que hay factores que tienen que ver con lo social, con lo económico, con lo cultural, que va a determinar que la salud mental de estas personas esté lamentablemente tan deteriorada. Los casos de ansiedad, depresión, intentos de suicidio, lesiones han aumentado y aunque, por ejemplo, con el número de suicidios se ve una pequeña baja en la estadística anual de todas las personas que intentan o que finalmente consuman un suicidio, la gente joven no ha disminuido. La franja etaria, la franja de edad desde los 19 a los 30 años, han aumentado los números de suicidios, han aumentado los casos de ansiedad y depresión, la violencia, el consumo de alcohol, vapores, tabaco y por supuestísimo el consumo de pantallas, donde aquí entran las redes sociales, haciendo un grave daño a la salud mental de estas personitas.
1: La fa una crida, la psicòloga d'AMADEM, a les polítiques públiques. Apunta que aquestes haurien de dissenyar-se amb l'objectiu d'ajudar a millorar la qualitat de vida.
2: También aquí hacemos un llamamiento a las políticas. Necesitamos protocolos y políticas que nos ayuden a mejorar un poquito más la calidad de vida. Y en este tema, por supuestísimo, que hablamos de la crisis de la vivienda, del trabajo, el poder conciliar familiarmente las relaciones familiares, porque al final las personas adultas no pueden dedicar y estar con sus personas más jóvenes, hijos, hijas, y dedicarle el tiempo de calidad que tienen por el ritmo de vida y las obligaciones tan excesivas que tenemos. Entonces, este lema de la salud mental de este año es un llamamiento a todos estos temas que, bueno, abarcarían muchísimo tiempo, pero lo importante es que seamos conscientes de que la salud mental de nuestras personas jóvenes está en detrimento y que necesitamos cambiar urgentemente algunas pautas o hábitos de vida para que esto pueda mejorar, y desde AMADEM iremos seguramente hacia ello con toda nuestra profesión.
1: Tot això ha precedit una jornada plena d'activitats que AMADEM ha celebrat a Dénia, avançant-se, com dèiem, a eixe 10 d'octubre, Dia Mundial de la Salut Mental, que enguany passarà, podríem dir, desapercebut perquè està ubicat enmig d'un gran pont, d'un aqueducte, com els coneixem quan són 4 dies. Per això l'ONG per la Salut Mental de la Marina Alta ha triat celebrar-ho 2 dies abans per a realitzar una mobilització per visibilitzar la salut mental amb concentració i manifestació posterior fins a la plaça del Consell de Dénia, on s'ha llegit un manifest i s'ha realitzat una audició del grup de musicoteràpia d'AMADEM i de persones usuàries del tapís de Xàbia.
0: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
1: I I pel que fa a la previsió meteorològica, tenim un matí ennuvolat, tot i que amb moltes ullades de sol també, i de fet l'Agència Estatal de Meteorologia ens diu que fins a les 6 de la vesprada hi ha un 45% de probabilitat de que puga caure alguna gota. A partir d'aquest moment, des de les 6 de la vesprada i fins a la mitjanit, tindrem el cel ras, amb temperatures avui més suaus, com ja comentàvem ahir. S'han quedat les mínimes en els 18 graus esta passada nit i les màximes avui situaran en els 24 graus. El vent bufa fluix de component variable i per a demà divendres 9 d'octubre ja ho hem avançat. El cel estarà pràcticament ras durant tot el dia. Al matí podrem veure algun núvol d'evolució però sense major importància i temperatures a la baixa. 15 graus de mínima, 21 de màxima, amb el vent que bufarà fluix de component variable. Per a dissabte tindrem presència de boirines durant tota la jornada. Això farà doncs, que el cel no estiga massa clar i de quan en quan pot ser no tinguem la sensació de que el sol calfa. De fet, les temperatures es mantenen les mínimes en els 15 graus i les màximes pugen fins als 23, amb un vent que bufarà fluix de component est. Diumenge continuarem amb cel ras i intervals de núvols i temperatures entre els 15 graus de mínima i els 26 de màxima, amb el vent bufant fluix de component nord-est. Dilluns, probabilitat de precipitació en un 55% a hores d'ara, tot i que s'haurà d'anar veient l'actualització de les previsions meteorològiques al llarg d'estos dies que venen festius. I per a dilluns, a banda d'aquest 55% de probabilitat de precipitació, l'AEMET ens diu que les temperatures seran molt semblants a les de diumenge, 10 graus de mínima, 26 de màxima i un vent que bufarà fluix de component nord-est.
0: Els informatius a Ràdio Pego.
1: Fins ací l'informatiu d'avui dijous 8 d'octubre. I avui doncs, ens acomiadem a banda de desitjant que acabeu de passar una molt bona jornada, també desitjant que acabeu que passeu un bon pont del 9 d'octubre i ja ens retrobem dimarts dia 13 ací puntuals a l'informatiu de Ràdio Pego. Fins aleshores, com diem, a passar-ho bé. Adeu.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Els dos en la teua bici, fugim pels camins d'Horta, cridem al vent i sentim que la vida és nostra, com uns equilibristes. Entre el drama i l'eufòria, entenem que ser uns altres ja és una victòria.
1: La vella alqueria és el nostre amagatall, tocant a tota hòstia amb uns amplis que ens han deixat. Intentem alliberar la ràbia amb tres acords, jonquis de l'adrenalina que ens alimenta el cor.
2: I ara que torne a obrir-me, et trobo a l'interior i ens curem les ferides amb mil trossos de cançons. I ballem, i vibrem, i riem, i tornem a ser qui som sense

festa del barri del convent en honor a Sant Francesc d'Assís. Els actes començaran el divendres 16 d'octubre amb sopar de cabasset a la plaça del Mercat a les 9 i mitja de la nit. Hi haurà servei de barra, cafè i dolços. Per al dissabte 17 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora pel barri del convent a les 10 i mitja. I fins arribar a la 1 del migdia, fireta de jocs a la plaça del convent i tòmbola. I a les 6 de la vesprada, contacontes tradicional, Memòria Viva, amb Cesario Martín de la Vega i Pedro Ramón Fernández, al pati del Col·legi Sant Antoni. Per finalitzar la jornada del dissabte a les 10 i mitja de la nit, passa a carrer de Farolets amb dolçaina i tabal. Arredonim la festa del diumenge 18 d'octubre a les 9 del matí, despertar sonora. A les 11 del matí, passeig de mascotes pels carrers del barri. A les 2 del migdia, paellament, on la seva activitat es desenvoluparà a la plaça del convent, on cada participant es fa i es menja la seva en un ambient festiu i familiar. A les 6 de la vesprada, quinari i a continuació Santa Missa Solemne Jubilar. En acabar, processó en honor a Sant Francesc i benedicció d'animals. Organitza Festers de Sant Francesc. Col·labora Ajuntament de Pego. Vine i unix-te a la festa. Entre tots, enriquirem encara més aquests dies de celebració.

0: marxa.
1: Volum 107.8.

0: Anàvem a l'Almacén i érem una pandilleta de xicones de 17 a 18 anys que anàvem a timbrar.
1: It's got to be. Música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

sola, subastant nostra paciència que remou tranquil furor. Avancem fidels a la prudència que desfà la gratitud per conservar el nostre esforç. Ens afà les flors

Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i sobretot teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

0: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Radio Pego.
1: Radio Pego, 107.8 en FM.
2: Estàs escoltant Radio Pego.

0: València banyada. Camals mullats, València banyada.
1: Fa 30 anys, un grup de joves de Pego vam decidir que volíem fer un grup de rock.
0: Camals mullat, fregant-te l'esquena.
1: Este diumenge tornem a casa per a l'adeu definitiu. Us esperem a tots i a totes a l'última aquelarre de la gossa sorda.

0: Nada, no esperava que acabarem pels carrers de Ciutat Vella, camals mullats. T'estime, t'estimo, t'estim.
1: Radio Pego, www.radiopego.com.

0: pensar. La tradició, la cultura, la llengua, la nostra terra. Ràdio Pel. Que val és la consciència de no ser res si no s'és poble.
1: A l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari, Safti, clar que sí. Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safti Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 Baix, Pego. També en la web safti.es i en Facebook Safti Pego. Safti, clar que sí.
2: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Aquesta és una cançó dedicada al públic, però no al públic com una cosa abstracta, sinó a tots vosaltres, amb cara i ulls, amb noms i cognoms, que durant tot aquest temps heu pogut fer que els que estem a l'escenari hagi pogut dedicar-nos a aquest ofici tan bonic. Així que, si us sembla, avui no direm massa fort adeu.

0: wanna love you.
1: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.

0: València banyada. Camals mullats, València banyada.
1: Fa 30 anys, un grup de joves de Pego vam decidir que volíem fer un grup de rock.
0: Camals mullats, fregant-te l'esquena.
1: Este diumenge tornem a casa per a l'adeu definitiu. Us esperem a tots i a totes a l'última aquelarre de la gossa sorda.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
2: Hola, com esteu? Vespre del 9 d'octubre que s'ha notat al mercat del dijous, avui 8 d'octubre, on hi havia animació, però també s'han notat bastants faltes de parades que han decidit fer descans. A Pego enguany, l'acte institucional del 9 d'octubre sí que se celebrarà després que l'any passat, recordem-ho, la pluja provocara la seva cancel·lació. Divendres, el sol acompanyarà durant la commemoració del Dia dels Valencians i les Valencianes que té lloc a la plaça Jaume I a partir de les 11:30. L'acte institucional servirà per a lliurar els premis del segon concurs de dibuixos del 9 d'octubre, alhora que serà el marc d'una exposició amb tots els treballs presentats. La celebració institucional estarà amenitzada per la Moixeranga de la Marina Alta i les colles de dolçainers i tabalaters tocant i rodant el Verger i la Clandestina de Pego. Una jornada de trobada per compartir i celebrar de manera conjunta una data tan especial per al poble valencià. Recordem, el 9 d'octubre de 1238, el rei Jaume I entrava a València després de la capitulació dels musulmans que ocupaven la ciutat, el que s'interpreta com el naixement del Regne de València. Repassem titulars amb Mapi Domènech, que està al control tècnic. La gossa sorda s'acomiada sembrant la llavor de la polseguera. Divendres 9 d'octubre dedica un concert a infants i joves perquè siguin testimonis del directe d'una de les formacions amb més projecció del municipi. Així mateix volen transmetre'ls amb l'actuació de Petita Rebel, que la música és un excel·lent canal per expressar-se i emocionar. La gossa sorda amb la que la ret i l'última que l'arre, diumenge 11 d'octubre, vol demostrar que en els moments que vivim on hi ha una involució política i social molt evident, la música continua sent un cavall de batalla important en la guerra cultural que hi ha i que és important, a més de raonar i convèncer a la gent amb dades, també és imprescindible emocionar-la, segons expressa Josep Nadal. Amadem es mobilitza per visibilitzar la salut mental. Ho ha fet este matí a Dénia amb una concentració i una manifestació per reivindicar polítiques públiques que ajuden a millorar la qualitat de vida de les persones en aspectes bàsics com l'habitatge, el treball o la conciliació familiar. Enguany, avancen la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental, que es commemora dissabte 10 d'octubre, i en este 2026 posa el focus en infants i joves amb el lema "Fes maig per la salut mental". Luisina Daives es psicóloga de Amadem.
3: Hoy estoy aquí para recordarles que el día 10 de octubre se ha elegido como el Día Mundial de la Salud Mental. Es un día en el que intentamos dar luz, hablar, sensibilizar, informar sobre un tema que cada año creemos y se crea a nivel de federación, a nivel nacional, de todas las asociaciones que trabajamos por la salud mental, que es el tema más importante, el que más nos preocupa. Y este año fue elegido la salud mental infanto-juvenil, nuestras personas más jóvenes.
1: Els informatius a Radio Pego.
2: Compte enrere per a l'adeu en definitiu de la gossa sorda.
4: No tenim pensat continuar. És que és veritat que crec que, bueno, tu no has fet més d'entrevistes, és una pregunta típica i no sé per què, no sé si es busca el però no anem a continuar tocant, perquè és una cosa que teníem decidida des del minut 1.
5: Sí, sí. Ja.
4: I no cabia lloc a la d'això, perquè sí que un comentari un poc de broma, bueno, si va superguai, igual, i va ser com, no, no, no, no. S'acaba així i s'acaba i au, no hi firmem. Uh-huh. Ja està. No vam deixar opció
2: a continuar. A continuar. Així de contundents es mostraven Salvador Bolufer, bateria, i Josep Nadal, veu del grup de Pego, durant l'entrevista mantinguda el passat 30 de setembre a estos mateixos estudis. Un grup que va començar, tot i que no ho sembla, a foc lent.
5: Nosaltres, jo crec que va ser a finals de l'any 95 quan vam començar a pensar que volíem fer un grup. Fem els primers assajos l'any 97 i el primer concert l'any 99. O sigui, que imagina't tu, em passen 4 anys ahir d'anar pegant bacs per ahir i fins que traiem el primer disc, que és l'any 2003, o sigui, que imagina't els bacs que hem pegat, no? Per a que ara responguis, com s'aconseguia això? Pues, bueno, pues simplement és intentar, no sé, ser fidels a nosaltres mateixa, el que hem pensat ho hem posat damunt de la taula, ho hem intentat transmetre en les cançons i ja està. No sé, llegiu el llibre de Freixina, que està molt xulo. Jo no l'he acabat, però em va passar l'esborrany i anava llegint-lo a la Furgo quan anàvem per als festivals d'això aquest estiu. I a mi m'ha agradat, però clar, bueno, jo, la veritat és que soc protagonista i és normal que m'agrada, no sé, però crec que és important i bueno, que quede... Per a nosaltres era important que la memòria del grup, ara que el grup s'acaba, pues que quede això per escrit.
2: És important, aquest llibre del que parla Josep Nadal és La gossa sorda, saó i polseguera, escrit per Josep, per Freixina, i editat per Sembra Llibres. La tornada l'han realitzada, això sí, amb... tirant la casa per la finestra, per dir-ho d'alguna manera, amb la professionalitat per davant, perquè volien estar a l'altura del que demanen els temps actuals musicalment parlant, i també perquè volien agrair al públic la seva fidelitat.
5: La professionalitat, sobretot, es nota que si portes 40 persones darrere, tots estan cobrant i intentem que cobren bé. Això és la primera, no? I això, evidentment, pues, has de tindre un suport econòmic darrere per a fer-ho. Després, evidentment, la gent ho nota... Jo crec que al final pues, també es nota en l'espectacle, en la música, en tot el que acompanya l'espectacle i en la comunicació. Pues, nosaltres sempre ha sigut això, la semiprofessionalitat. Bueno, en un principi ni això, ni semi ni res.
4: Ha anat com pujant escalons conforme anava pujant el nivell de seguidors o el nivell nostre de... O sigui, conforme anàvem fent-nos més adultets, doncs sabíem coses i intentàvem millorar. Veus altra gent com treballa, com es pot treballar, com es pot estar més còmode. I per el que dius tu, sí que pensàvem que en esta gireta, una gireta, no? És de mig any, no?
5: Sí.
4: Sí que teníem ganes de fer-ho com, no sé si professional del tot, però bueno, sí que al final sí que ha sigut, com diu Nadal, doncs, el portar a... un equip de tècnics, de tècnica, que corren per a tu, l'arribar i que estiga muntat, que sone bé, tant a nivell tècnic com a nivell intern. També hem portat, doncs, tenim a Anna Millo i al Boterol, que ens han acompanyat en la gira, que li han donat un plus de professionalitat també al d'això. Hem volgut, doncs, que tocaren tots els que hem sigut la gossa, no? Ja hem parlat en alguna altra entrevista que Arnau, per exemple, en l'última gira no va estar, i mos feia il·lusió que estiguera també en esta gira, tant Arnau com Marcos.
2: I tornàvem per a celebrar, en certa manera, que feia 10 anys que ho havien deixat, i consideraven que era el moment precís si havien de tornar per a fer-ho.
5: Fins, jo què sé, Nadal de fa 2 anys o per ahir, no comencem a parlar un poc més seriosament. I bueno, sobretot per això, perquè la broma aquesta que havíem portat sí que arriba a un punt en què sí que pensem que si no és en 10 anys que fa 10 anys redons, pues igual ja no ho fèiem, no de tornar mai més, no? I que conforme vas fent major, dones compte que de vida només tens una, i bueno, era d'aixes coses que igual que ens quedàvem a tots per fer, no? I que si no la fem ara, pues a saber, no? I crec que això va ser el que més va moure. No? Després, evidentment, pues, ja va haver, es va parlar de moltíssimes més coses, però això és el primer punt d'aixina que el fa moure't un poc, no?
4: Jo crec que en un principi no es tenia pensat tornar, però sí que es veu, com diu Nadal, de era, ara es va plantejar un poc i era o ho fèiem ara o el més segur és que no ho faríem. i tenia un sentit, lo dels els 10 anys, pues tenia un donar li donava més sentit a la cosa, no?
2: Les lletres i la vigència de les mateixes han tingut el poder suficient per a convertir moltes d'elles en himnes, i el cert és que se'ls ha fet difícil el poder triar quines d'aixes cançons no havien de faltar en un concert com el que es viurà diumenge 11 d'octubre ací a Pego, com en l'última aquelarre.
4: N'hi ha algunes que sí que s'han convertit en...
2: En himnes?
4: Sí, sí, nosaltres que ens costa de dir,
2: de dir,
4: no?
2: Però bueno.
4: Però sí, està, pues, òbviament, pues, Camals Mullats, Barcers, Calitxa... N'hi ha alguna que és imprescindible tocar, que nosaltres no la tocaríem, o n'hi ha gent que li costa més de... perquè l'han tocat moltes voltes. Són cançons que, igual, pues, musicalment no són... De fet, han provat alguna volta de llevar-la i ens vam adonar que no...
2: No podria ser. Sí.
5: Yeah.
4: Crec que és prou variat el... No sé on va ser... No sé, bueno, jo és que com internet no el controlo molt, però sé que es va fer una enquesta de quina és la cançó que més t'agradaria, tot això... I estava prou variat.
5: Estava prou empatat, sí.
4: Inclús n'hi havia cançons que nosaltres pensem que no i també estaven prou en aquesta llista.
5: Jo sé que ho he vist bastant complicat a l'hora de triar les cançons, en el sentit de que n'hi ha 10 o 12 cançons que són les que més sonen per internet, que són, perquè més estan els números, que eixes les havies de tocar segur. Després n'hi havia 6 o 7 més que a la millor no eren les que més sonaven, però les havies de tocar també segur. Amb la qual cosa, ja... Per a triar, només me'n quedaven 6 o 7 cançons que eren les que podien triar un poc, no?
4: 6 o 7 i crec que te n'has passat.
5: Ja.
4: Quan estàvem muntant el
5: repertori... Clar, perquè al final, sí, som, no sé, no arriba a 30 cançons, bueno, som un muntó per un concert, però vull dir que no teníem molt de marge tampoc per a dir anem a fer una cosa un poc més nova, perquè clar, sí, tampoc podies certes cançons no tocar-les. Aixina i tot, n'hi ha algunes cançons que no toquem que la gent també les demana, clar. Sí. Com si podien tornar de 6 abans i fer totes les cançons que no hem fet ara.
4: Això estava guai.
2: Sí. Apunta-te-ho.
5: De cares bé. Sí, concert sí. De cares bé.
4: Perquè nosaltres també és veritat que vam intentar clavar-ne algunes, però clar, era clavar algunes era llevar algunes, clar, que no es poden llevar, saps?
2: I per a la gossa sorda, la durada ideal d'un concert és d'una hora i 20 minuts, però en la gira a Tornallom, la de comiat, la durada s'ha hagut de doblar.
4: Per ser un retrobament, doncs crec que podíem oferir un poc més coses, no? Damunt el fet de posar una entrada... que la gent pague per voret, ens sentíem en l'obligació, no obligació, la necessitat d'oferir més, que també ens apetia, no? No era només per això, però...
5: Clar.
4: I vam trobar que en el temps que vam fer estava guai. Els concerts de llars que vam fer, de tornada, de Picassent, Cunit, tot això, la durada era dos hores i mitja. No? I pensàvem que igual era massa.
2: Però la gent no es va cansar.
4: Però crec que no.
2: El grup de Pego, quan decideix tornar, té clar que vol fer un concert per a xiquets i xiquetes, perquè consideren que són el futur i volen, doncs, que es quede en ells l'experiència de viure en directe un concert de la gossa sorda. Van tardar en poder definir exactament com seria l'aquelarret fins a que no van tindre confirmat que eixe últim aquelarre seria a Pego.
5: Jo crec que aquesta idea és pràcticament des del principi quan van començar a pensar de tornar. Quan, al principi que volíem fer només tres concerts, a veure, nosaltres només volíem fer tres concerts, però és cert que tot el de la girada de després no ho teníem pensat. Però sí que teníem pensat que bueno, en algun moment havíem de tocar a Pego, no? Però en aquest moment, quan comencem a parlar dels concerts, van dir, bueno, és que igual molaria posar una zona per a xiquets en el concert, per a que puguen estar, però dic, ja, però és que igual els xiquets a l'hora que toquem no és una... I ja a partir d'ahir comença a pensar, bueno, si algun dia toquem a Pego, podríem fer un concert per a xiquets. I ja que queda un poc per a xiquets de Pego i de la comarca, en la memòria i tal, no serà un poc la idea, però sí que és cert que, bueno, va anar venint tota la gira i és una cosa que també al final, realment la decisió final ha sigut un poc a última hora, perquè sí. Tampoc, però, o sigui, fins a ben entrar l'estiu no està clar el lloc,
4: mm-hmm.
5: ni està clar que podem tocar a Pego, i una altra està clar això, la següent que parlem és de fer el concert per a xiquets.
4: Al no tindre el concert de Pego clar,
5: clar.
4: El lloc no teníem, no podíem tirar avant lo dels xiquets.
5: Sí, sí, sí,
4: era,
5: sí.
4: Al estar clar que anàvem a tocar a Pego, trobar el lloc que este que hem trobat, i ja posem damunt la taula. Bueno, entonces això que parlàvem de fer lo dels xiquets, el tirem avant.
2: I amb la que la reta es reitera la idea que han volgut sembrar la llavor de la polseguera, però hi ha més al darrere d'esta idea, com expliquen Josep Nadal i Salvador Bolofer.
4: La idea és oferir el mateix espectacle, uh-huh. òbviament reduït, però oferir el mateix espectacle, o sigui, perquè he sentit, ho fareu acústic? No, no, farem un concert en tota la banda, en, o sigui, en tot el que estem portant, el que el farem més curtet. Perquè és,
5: no, més curt, perquè 2 hores i mitja igual no ho entenc, no, no sé.
2: Igual no.
4: Estem amoldant-ho per a que els xiquets puguen gaudir-ho bé, però que senquen, o sigui, que veguen el rock and roll.
5: Sí, adaptar un poc al públic que tindrem i bé, i també pues, està Petita Rebel, que són xiquetes de 9 anys, que tenen un grup, i després pues, tota l'animació per a xiquets i xiquetes de l'espectacle de Fretes i Cançonetes que van per ahir, que ens uh-huh. ajudaran també a que n'hi hagi animació infantil i que, bueno, que se ho passen molt bé durant tota la...
6: Sí.
5: Clar, sí, la idea, quan de la cançó de dir que tornarem a sembrar la llavor de la polseguera, pues, també era un poc això, no? Pues que els xiquets i xiquetes de Pego i de la comarca, pues, d'ací uns anys, pues, recorden de que van anar a un concert de la Gossa Sorda. No?
4: És que això ha sigut un dels motius de la tornada, ha sigut lo de... És que tenim fills, no?, del grup, que som, hi ha bastants, és que els nostres fills veguen què és el que feia el papi abans, no? La filla, per exemple, em deia, papi, jo no tinc a voler tocar, i això. Entonces, este concert també va un poc per ahí, no? Tant els nostres com els fills des que venien als concerts i que tinguen el seu concert, no? Especial per a ells. I també, que em toca de primera mà, crec que està guai, perquè tocar a Petita Rebel faran unes cançonetes, i crec que està guai que es vega eixa, que els nanos es veguen reflexats en un grup de la seva edat que poden, que es pot tocar, vamos, i que s'animen a fer música, i que sí. Veguen que sigui un concert per a ells, dedicat per a ells, i que veguen que mola fer concerts, que mola fer-te un grup.
2: I triar qui acompanyaria la Gossa Sorda durant l'últim aquelarre no ha estat fàcil, però a mesura que han anat fent concerts anava aclarint-se la incògnita, sobretot amb la premissa que el futur musical de Pego havia d'estar present en eixe últim aquelarre, i d'ahir que Quinto i Romàntic Dimoni amb... Carles Caselles al capdavant, siguen eixos grups, eixos cantants, cantautors, que hi estiguen a l'escenari acompanyant la Gossa Sorda.
5: Fàcil no és, perquè sempre has de triar, i és un cartell bastant ple per a un concert. O sigui, ha... Recordo que això Caselles va dir, heu muntat un festival, no? I per què no? Però sí que un poc sí que tenien clar... Conforme anàvem omplint els altres concerts autogestionats que hem fet amb els grups que ens acompanyàvem, era com que tenien clar que els grups de Pego els portaríem a Pego, no? Això era un poc... Sí que teníem un poc clar això. Després hem hagut de parlar, decidir si portem a este, portem a l'altre, portem a algú de fora, com és el cas d'Abril, pues portar una representació de dones de la comarca... Però bé, en un principi estava prou clar des del principi que seria aixina també, perquè... Bueno, això jo recordo que ho vaig parlar en l'últim concert que vam fer fa 10 anys a Pego, que, bueno, també a banda de ser nosaltres un grup de la música en valencià, també som un grup de l'escena pegolina musical, que som un grup que venim també de, pues, d'una tradició anterior a nosaltres, i que després de nosaltres, pues, està bé pensar que n'hi ha altra gent que ve amb força, no? I bueno, jo al final dic, bueno, al final, o sigui, 4 grups de Pego i portarem a 20.000 persones,
4: sí,
5: així,
4: sí,
5: no? Seria un poc la idea.
2: Comprovar que la música emociona, que tocar-la és gratificant, i Alhora, també, allò que dèiem al principi, que comentava Josep Nadal, que en els temps que vivim, on hi ha una involució política i social molt evident, la música continua sent un cavall de batalla important en la guerra cultural i que és important raonar i convèncer a la gent amb dades, però també, apunta Nadal, és imprescindible emocionar-la. Doncs amb aquest missatge vol que es quede la gossa sorda després d'este últim aquelarre.
4: El que abans ha vingut als concerts i se ho abans ha passat bé, que és el que ens ha passat a nosaltres, jo crec que per mi en això em quedé satisfet. Perquè he sentit gent que s'ha emocionat. O, per exemple, l'altre dia a Brussel·les n'hi havia gent plorant. I jo em vaig és com el dones compte de que, bueno, algo està passant així, no? Jo, per a mi, en això em quedé... O sigui, el gaudir de la música i que quede... Crec que és necessari ara gaudir. O sigui, que ja tenim prou mogudes que venen rares. El reivindicar, divertir-nos, crec que...
5: Simplement, pues, de cara a la gent més jove, que evidentment nosaltres això ens ha costat anys i panys i com una carrera d'obstacles, hem pegat molts bugs per arribar fins on estem. Però bueno, que al final també... es poden fer les coses a un nivell alt, a nivell professional, fins i tot arribar a guanyar diners i fent un poc fer aquelles coses en les que creus, sense haver de rebaixar aquests plantejaments ni plantejar-te exclusivament en el que és la cultura.

0: València banyada. Camals mullats, València banyada.
1: Fa 30 anys, un grup de joves de Pego vam decidir que volíem fer un grup de rock.
0: Camals mullats, fregant de l'esquena.
1: Este diumenge tornem a casa per a l'adeu definitiu. Us esperem a tots i a totes a l'última aquelarre de la gossa sorda.

Historietes i contalles, un programa d'història diferent, sense classes magistrals. Ens trobaràs els dimarts a les 16 hores, cada 15 dies a Ràdio Pego. Historietes i contalles, de la mà d'Emi Girau. Històries curioses, anècdotes per a aprendre del passat i enfrontar els desafiaments d'avui. Disponible a la carta en el podcast de radiopego.com.

0: amb veus d'altri. Un espai de reflexió que dona veu a gent que té coses a dir. De la mà de Tomàs Llopis.
1: Els divendres a les 4 de la vesprada cada 15 dies. Amb veus d'altri. També a la web de radiopego.com, podcasts.

Historietes i contalles, un programa d'història diferent, sense classes magistrals. Ens trobaràs els dimarts a les 16 hores, cada 15 dies a Ràdio Pego. Historietes i contalles, de la mà d'Emi Girau. Històries curioses, anècdotes per a aprendre del passat i enfrontar els desafiaments d'avui. Disponible a la carta en el podcast de radiopego.com.

0: com jo.
1: Arran de Terra és un microespai per conèixer la natura que ens envolta. En Arran de Terra trobarem les curiositats que ens ajuden a entendre com són i com viuen els éssers vius que podem trobar a casa nostra i amb els que compartim aquest planeta Terra. Arran de Terra i prou, un microespai que ens porta de viatge als nostres orígens.
2: Arran de Terra, un programa de Vicent Morera, els dimarts a les 4 de la vesprada i a la secció de podcast de radiopego.com.
3: Les Sorts Púrpures, un espai de conversa per conèixer dones que inspiren. Un espai per aproximar-nos a qui és amiga, família. Un espai radiofònic per descobrir-nos un poc més a qui és coneguda, veïna i té molt a aportar a la nostra societat. Les Sorts Púrpures, ara de tu a tu, a Ràdio Pego.
4: Germana, neta, nova, filla, cosina, amiga, filà...
2: Les Sorts Púrpures, cada 15 dies, els dimecres a les 7 de la vesprada i en la web, quan més te petisca.
4: Perdonaràs, tu que cuides cada nota.
5: Ràdio Pego, a prop teu.

0: En escoltar aquesta sintonia has de saber que es tracta de la clau que obri la porta d'un programa clàssic.
1: Un programa de música clàssica produït per la xarxa d'emissores municipals valencianes.
0: Un programa en què podràs escoltar la millor producció de tots els temps i de bona cosa de gèneres.
1: El Musiquer, a la teua ràdio de capçalera.
2: El Musiquer, els dilluns a les 11 de la nit i la seva repetició el dijous a la mateixa hora.
3: Escoltes Ràdio Pego.
4: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
5: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
1: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
5: Ei, que podem pujar totes les persones. Au!
2: 4 en un taxi. Els dimecres a les 11 de la nit i la seva repetició els dissabtes a les 4 de la vesprada.
6: Ràdio Pego. 107.8.

Cada dijous a les 22 hores tens una cita per recordar aquelles velles sintonies lligades a les vivències del nostre passat. Altres músiques, un espai musical on cada cançó ens evoca aquests moments viscuts. Perquè tal com dia la cançó... No.

Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify @entrenosaltres_podcast.

0: Moment de festa. Un podcast de càbiles, de creus i mitges i unes i molta música.
1: Cada mes, els divendres, a les 8 de la vesprada i a la web, a l'hora que més et convinga, tens una cita amb el món fester. Moment de festa.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Ràdio Pego, som la teua veu.
2: Ràdio Pego, som la teua veu.
0: Ràdio Pego, 100.8 de la freqüència modulada.

0: La Marjal Curiosa és un podcast on podeu conèixer de primera mà les activitats, els projectes i les iniciatives que es duen a terme al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva. En ell posem en valor els recursos naturals, culturals i patrimonials d'aquest espai, un tresor de la natura. La Marjal Curiosa, a la carta en radiopego.com. Que la Marjal vos acompanye.
1: Tengo que decirte que vives solo.

0: barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
1: Què passa?
2: No pot ser.
1: Què passa?
2: No pot ser. No pot ser. No pot ser.
0: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que en fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero.
3: Zero.
0: Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.
1: Radio Pego, 107.8 en FM.

0: Ràdio Pego, sempre al teu costat.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.

0: Pego París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
1: Pego París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
0: Pego París i Londres, tots els dijous de 9 a 10.

0: a pensar. La tradició, la cultura, la llengua, la nostra terra. Ràdio Pel. Que val és la consciència de no ser res si no s'és poble.
1: Ràdio Pel. Dona la seva veu. Ràdio Pel.

0: Cerrando. Esport popular y música clásica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.
1: El tas escoltant Ràdio Pego.
2: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
0: Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot. Tot.
3: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1,

Els divendres, a les 10:30 de la nit, viatge a Eivissa, viatge al Sohaus de la mà de David Serrano.

13a Festa Estellers a Pego. Divendres 16 d'octubre, la plaça del Mercat, Batega Poesia. Des de les 8 de la vesprada, amb la lectura oberta i participativa de poemes. Si vols participar-hi, només has d'enviar un correu electrònic a jfemenia64@gmail.com indicant el teu nom i el títol del poema que vulguis recitar. Els poemes tindran acompanyament musical. A continuació, sopar literari de Cabasset, on cada un es porta allò que li vinga de gust per menjar i beure. Cal reservar cadira escrivint un missatge al telèfon 655-93-9600. A les 10 de la nit, actuació del grup de rock experimental Triulet i el poeta Víctor Bonet Arbolí. Junts presenten en primícia el seu espectacle Poema del Món. Organitza Atzaila. Col·labora Ajuntament de Pego.

0: València banyada. Camals mullats, València banyada.
1: Fa 30 anys, un grup de joves de Pego vam decidir que volíem fer un grup de rock.
0: Camals mullats, fregant de l'esquena.
1: Este diumenge tornem a casa per a l'adeu definitiu. Us esperem a tots i a totes a l'últim aquelarre de la gossa sorda.

0: matinada no esperava que acabarem pels carrers de Ciutat Vella, camals mullats. T'estime, t'estimo, t'estim.
1: Radio Pego, www.radiopego.com.

0: va de vie. Una crónica sobre tot que envolta el vi natural. De la mà de Jérôme Chénon.
1: Va de vi. Cada dilluns a les 4 de la vesprada i a partir del dimarts a les 5 en els podcasts de radiopego.com.

13a Festa Estallers a Pego. Divendres 16 d'octubre, la plaça del Mercat, Batega Poesia. Des de les 8 de la vesprada, amb la lectura oberta i participativa de poemes. Si vols participar-hi, només has d'enviar un correu electrònic a jfemenia64@gmail.com indicant el teu nom i el títol del poema que vulguis recitar. Els poemes tindran acompanyament musical. A continuació, sopar literari de Cabasset, on cada un es porta allò que li vinga de gust per menjar i beure. Cal reservar cadira escrivint un missatge al telèfon 655-93-9600. A les 10 de la nit, actuació del grup de rock experimental Triulet i el poeta Víctor Bonet Arbolí. Junts presenten en primícia el seu espectacle Poema del món. Organitza Atzaila. Col·labora Ajuntament de Pego.